sud, poc i bany o vos tendrà. Est o xantes, pot dic diari, o vic dins seré tu tomar. Anem buidos, cosir-te i un sud, poc i bany